0: La Asociación Antenita y Olivian por la diversidad funcional. ¿Te apuntas?
1: Vaya, no hay a ningú. S'han oblidat del meu aniversari. Oh! És un pastís de pera i poma. I no és de goma!